0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Cançons que quan les sents
1: et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Blatgenaro i m'honoro també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: La ràdio de l'Empordà. Capital. Let's go.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, m'allegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marçal Lladó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Sí, aquesta també t'agrada.
3: Ràdio Capital.
2: La ràdio del...

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: cançons
1: que quan les sents
0: et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les
1: et posaves
0: a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Platgenero, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Bon dia, és dilluns 5 d'octubre del 2026. A Platja d'Aro ha sortit el sol fa només 11 minuts i estan ara a una temperatura de 19 graus. Us parla Joan Coll, i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, fet i produït per Ràdio Capital i en emissió conjunta, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui toca parlar del temporal.

I és que l'episodi de precipitacions viscut aquest cap de setmana ha deixat rius desbordats, més de 170 litres de pluja i nombroses inundacions aquí al Baix Empordà. El temporal ha colpejat amb força la comarca, especialment durant la matinada i el matí d'ahir diumenge. El Ridaura, per exemple, ha superat els 300 metres cúbics per segon i el Daró s'ha acostat als 180. Castell d'Aro ha acumulat més de 170 litres per metre quadrat i les inundacions han afectat sobretot la Vall d'Aro, Calonja i també Sant Antoni. La situació va millorar durant tota la tarda, tot i que avui encara s'esperen precipitacions de menor intensitat. I a l'entrevista d'avui parlarem amb el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, perquè ens faci un primer balanç del temporal i de les afectacions que han tingut durant el cap de setmana aquí a casa nostra. I és que també, com és dilluns, acabarem el supermatí parlant d'esports amb l'Oriol Bernà. Parlarem dels partits que es van disputar als equips de la nostra comarca, però també de les competicions que es van haver de cancel·lar o ajornar davant d'aquestes condicions meteorològiques. Això però serà d'aquí a una estoneta. Abans fem un cop d'ull als principals titulars que en deixa aquest matí de dilluns 5 d'octubre del 2026 aquí al Baix Empordà.

0: i saludem a la Maria Alsina. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: El temporal, ja ho dèiem, deixa rius desbordats, més de 170 litres de pluja i algunes inundacions aquí al Baix Empordà.
1: Doncs sí, el sud de la comarca ha concentrat bona part d'aquestes incidències. El Ridaura, com deies, ha protagonitzat la situació més delicada, ja que ha arribat a superar els 300 metres cúbics per segons a la zona de Santa Cristina d'Aro. A més, el riu d'Aro s'ha acostat als 180 metres cúbics per segon i la crescuda d'aquests dos rius va obligar a Protecció Civil a enviar un avís als telèfons mòbils de la zona. També s'ha hagut d'enviar un alerta aquest diumenge per la crescuda de les rieres de Calonge i Sant Antoni. Les inundacions han afectat sobretot aquesta zona de la Vall d'Aro, com dèiem, Calonge i Sant Antoni, i a la tarda d'aquest diumenge la situació, però, va acabar millorant a la comarca, això sí, amb un ull posat al cel per aquestes pluges que ens podrien acompanyar al llarg d'avui dilluns.
0: Ampliarem tota aquesta informació en el bloc informatiu, també en l'entrevista amb el president del Consell Comarcal, Enric Marquès, i també amb l'Isaac Vilà, el nostre meteoròleg de confiança, que ens farà un balanç també a nivell meteorològic del que ha passat aquests dos dies aquí al Baix Empordà i també de la previsió per als pròxims dies en una previsió que farem avui una mica més àmplia del temps que bé ho mereix. A banda, però, també hem de parlar d'altres temes, Maria, i és que la policia local de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró ha aconseguit reduir els robatoris amb força un 32,35%, passant de 34 a 23 durant l'operatiu d'estiu d'aquest 2026.
1: Les dades es van presentar durant la festivitat de la policia local del municipi aquest passat divendres. I és que la tendència de les intervencions es manté estable, però s'han aconseguit reduir el conjunt de delictes en un 10,84% en relació amb el mateix període de l'any passat.
0: I aquí, al Supermatí, hem de parlar de més temes.

0: I seguim amb tu, Maria, perquè l'atur ha pujat un 1,13% a les comarques gironines durant el setembre i el mes es tanca en 312 desocupats més.
1: Sí, la fi de l'estiu i de la temporada alta es deixen notar en una economia que depèn majoritàriament dels serveis, però sobretot també és significatiu que el gran gruix d'aturats que s'han apuntat a llistes, fins a 423 persones, són gent a qui no els consten feines anteriors. En paral·lel a l'increment d'aturats, el territori també ha destruït ocupació.
0: Aniol Rossell, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Joan.
0: Amb tu hem de parlar de Palafrugell, que ha iniciat el curs educatiu amb un homenatge als nous docents jubilats durant el curs passat.
2: L'acte també ha inclòs premis educatius i una conferència sobre els reptes actuals de l'educació. L'Ajuntament ha anunciat nous ajuts per climatitzar les escoles. A més, la jornada també ha recordat els 20 anys del Centre Municipal d'Educació.

0: I les Escoles Velles Centre Cultural celebrarà el divendres 16 d'octubre la seva reobertura institucional.
1: L'acte començarà a les 6 de la tarda. La jornada inclourà música, parlaments i una visita als espais renovats. L'edifici ja funciona des de finals d'agost. La celebració vol obrir una nova etapa per al centre cultural i reforçar la participació ciutadana.
0: I la Diputació de Girona destinarà prop de 840.000 euros durant el 2027 a subvencions per impulsar l'economia de les comarques gironines.
1: Els ajuts cobriran projectes de promoció econòmica, dinamització comercial, comerç de proximitat i tecnologia. Les convocatòries s'adreçaran a ens locals, associacions de mercats i entitats sense afany de lucre de la demarcació, a partir de principis de l'any vinent.
0: Tots aquests titulars us els ampliarem d'aquí una estona al bloc informatiu en un supermatí marcat, com no pot ser d'una altra manera, pels efectes del temporal d'aquest cap de setmana aquí al Baix Empordà, però que també va afectar a moltes altres comarques de la província de Girona i també del conjunt del país de Catalunya. Nosaltres ara, a més, també ampliem una mica la mirada i anem a fer un cop d'ull al que passa més enllà de casa nostra.
2: Dos morts i una persona desapareguda per un temporal de pluja que ha deixat afectacions i crescudes històriques. Un cop superada l'alerta i sense restriccions de mobilitat ni d'activitat, la prioritat ara és restablir tot el que ha quedat malmès. Les tasques se centren a recuperar els serveis bàsics i a reparar els danys més urgents. El temporal ha deixat imatges com un riu desbordat, cases negades i carrers convertits en torrents. Rodalies reprèn el servei a poc, consulta quines són les línies operatives. Un tram del túnel de l'estació de Plaça Catalunya ha quedat inundat. Molts trams s'hauran de fer per carretera. Almenys 9 centres educatius no podran obrir aquest dilluns pels aiguats. En la llista que ha fet pública Ensenyament hi ha 2 escoles, 4 instituts, 2 centres de formació d'adults i un centre d'idiomes. Tots són al Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Dues persones han estat detingudes per la mort violenta d'un home a Lleida. La víctima la van trobar en un descampat del barri de la Bordeta. La investigació continua oberta. La policia manté ara totes les línies d'anàlisi per aclarir què va passar. Els aiguats excepcionals han negat cases, botigues, baixos, garatges i carrers a desenes de municipis. També han causat danys en camins, equipaments i infraestructures. Els veïns expliquen que l'aigua i el fang ho han envaït tot. En alguns punts, la casa ha quedat com una gran bassa de fang. L'octubre ha començat amb pluges molt abundants a l'est de Catalunya. Els registres d'aquest episodi excepcional han deixat entre 100 i 300 mil·límetres en diversos punts. És una quantitat molt alta per un inici de tardor. Els tècnics la descriuen com una situació fora del normal, amb una pluviometria disparada en una zona de la costa i el prelitoral. Les imatges del temporal mostren pluges de rècord i inundacions en molts punts. L'aigua ha entrat en equipaments, habitatges, carrers i aparcaments. També ha fet desbordar rius i rieres. El temporal ha malmès carrers i vies i ha deixat moltes zones al límit. La policia desallotja l'assentament de la platja del Trampolí, a Ceuta. Més de 350 agents han arribat ben d'hora aquest matí. Han començat a traslladar els migrants que dormien a la platja cap a centres d'atenció temporal. Els castellers de Vilafranca han guanyat el millor concurs de castells de la història. La 30a edició ha deixat una jornada per recordar. La cita ha vist descarregar el primer 9 de 9 amb folre de la història. També s'ha tornat a carregar el 3 de 9 sense folre. Les 12 colles presents a la Tàrraco Arena Plaça han firmat una actuació superlativa.
0: Són les 8 i 9.

0: I en aquest matí de dilluns marcat per les afectacions del temporal que ha afectat la nostra comarca i també arreu de les comarques gironines i arreu del conjunt del país, ens acompanya avui Xavier Ferrer per fer un comentari d'opinió, a veure què ens explica.
1: Els reptes del nou curs polític. Tenim molts reptes que ens enfronten a nivell global, però en destaco tres que de ben segur estan entre els més complexos i que ens afecten de ple. D'una banda, el que s'entén per geopolítica ens situa en un món incert en el que els Estats Units, erràtics i amb un president imprevisible, han desballestat l'ordre sorgit de la Segona Guerra Mundial i, amb una política d'interès nacional, han trencat amb els aliats tradicionals com són la Unió Europea o el Canadà. I han obert diferents fronts, darrerament el d'Iran, que afecta de ple la logística mundial i que apropa Iran a la Xina i a Rússia. Tot plegat fa més gran el poder dels estats sota les sigles dels BRICS, que amb un 50% del territori i el 40% del PIB mundials volen ser presents a les decisions importants del planeta. I és aquí on entra l'altre repte, l'economia, donat que aquest desconcert afegit a l'increment de preus dels carburants, entre d'altres motius pel tancament de l'Estret d'Hormuz, fa que la ciutadania de la Unió Europea pateixi increment de preus i els estats es veuen abocats a una inflació creixent. Paral·lelament a tot això, queda per resoldre la guerra d'Ucrània, que afecta directament a la UE, i el conflicte d'Orient Mitjà, ara més complex, amb la guerra de l'Iran, també la situació de Ceuta, que cada dia apunta més a un conflicte gran, amb atacs híbrids i influència d'estats que tenen l'objectiu de desestabilitzar la Unió Europea i que han trobat en el drama de la immigració un element de pressió. Per tot això ens caldrà defensar un altre repte que no és sinó la democràcia. Tot plegat per no perdre la llibertat.
0: Doncs sí, ens espera un començament de curs polític amb molts reptes, amb moltes mirades posades en l'horitzó electoral ja d'aquest país i també d'altres països del món, amb uns objectius i uns reptes més aviat complicats d'assolir per a molts partits polítics. Veurem com va aquest curs polític, també amb reptes posats en la vista del que ha passat aquest cap de setmana també, evidentment, i de com s'han d'afrontar nous temporals i nous episodis de precipitacions que cada cop són més i més freqüents aquí a casa nostra. Nosaltres ara, quan passen 2 minuts de les 8:10 d'aquest matí de dilluns, fem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí en directe al Supermatí amb el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. Fins ara.
2: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
3: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
4: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
5: Rebut. I en Banyeta?
4: Negatiu. També ha desaparegut. Veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
5: On van?
3: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
6: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Bang. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
7: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
0: Un quart de nou. I és que en aquest supermatí de dilluns 5 d'octubre del 2026 volem parlar amb el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, perquè ens faci una mica de balanç del que ha estat aquest temporal aquí a la nostra comarca. Abans de res, president, què tal? Bon dia.
10: Empordà Ràdio.
0: Enric, què tal? Bon dia. Sembla que tenim alguns problemes per parlar amb el president del Consell Comarcal, Enric Marquès. De seguida ho provarem de nou. Enric Marquès, què tal? Bon dia.
10: Ràdio.
0: Sembla que no. Farem una petita pausa ara musical mentre intentarem contactar amb el president del Consell Comarcal, Enric Marquès. Fins ara.

0: Ara sí, sembla que tenim el president del Consell Comarcal, Enric Marquesa, amb nosaltres. President, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara sí, no sé com s'ha llevat el Baix Empordà aquest matí de dilluns després del temporal d'aquest cap de setmana.
1: Bé, en principi s'ha llevat bé. Sembla que tot més o menys està funcionant amb normalitat, el transport escolar i les històries que havien quedat ahir quan es van acabant el temporal, no? que havien d'anar pendent, els rius han tornat al seu lloc i en principi doncs, hem de veure ara a nivell municipal si hi ha algun desperfecte, alguna actuació que s'hagi de tenir en compte després a l'hora de fer. Clar, al final que sortir el riu de mar en alguna llera, doncs això significa després que el municipi s'hi ha de posar i ha de tornar a posar ordre doncs, en aquest espai que ha pogut quedar malmenat. Però d'entrada doncs, l'episodi, jo crec que a nivell de comarca ens anem a sortir prou bé. Sí que és veritat que hi ha algunes zones a la Vall d'Aro, per exemple, que hi havia algun aparcament soterrani que els bombers hi van haver d'intervenir i després tot el tema de talls de carretera que en alguns llocs de la comarca sempre sabem que quan plou molt doncs ens hi trobem. També és veritat que en principi ens hem llevat bé, però que ara fa res, un minut, just abans que em truquessis, almenys aquí a la Bisbal torna a descarregar amb prou força i hem de tenir en compte aquí sí que les indicacions que ens deien des de la Generalitat que és una setmana que pot anar plovent, que les pluges poden ser intenses i que hem de vigilar. Hem de vigilar perquè estem en un espai doncs, que tampoc no hi estem massa acostumats, que és que plogui tant en tan poc temps. El que passa és que aquest cap de setmana sí que jo entenc que la pluja va caure prou bé, per dir-ho d'alguna manera. Vigilem en tema de rieres, també en tema de carreteres i sobretot això, que no ens pensem que ja s'ha acabat, perquè durant tota la setmana haurem d'estar alerta.
0: No sé, les principals incidències, aquesta que comentava de l'actuació dels bombers, també de carreteres tallades, van ser aquestes les principals afectacions del temporal aquí al Baix Empordà? O bé alguns desperfectes materials, pel que sembla, no hi ha hagut cap desperfecte o cap incidència que afecti algun ésser humà?
1: En principi no hi ha cap incidència que afecti a persones, perquè si no ho hauríem sabut de seguida. Pel tema de desperfectes materials, això ja us dic, jo crec que com sempre, una vegada passa tot, és quan després, des dels ajuntaments, es pot tenir la tranquil·litat d'anar mirant exactament si ha passat alguna cosa que poder en un primer moment i fent el seguiment del dia a dia doncs no han pogut estar-hi, no? En aquest cas jo crec que seria més un tema d'això, de en els llocs on els rius han sortit de la llera, doncs veure realment això què ha afectat, si s'han dut prou terra per després haver de tenir la consideració de tornar a fer aquell espai o senzillament l'aigua ha sortit del riu i ha tornat a la normalitat i és un tema que sol passar, per exemple, a la zona de Serra, depèn de què passi o a la Bisbal mateix, com va sortir el Daró a la carretera de Cruïlles, s'ha de veure bé si hi ha alguna conseqüència d'això que s'hagi de revisar o no, o a Sant Feliu de Guíxols, que també va ploure molt. Això el mateix, els ajuntaments han d'anar fent aquesta feina, però jo diria que ha plogut molt, però dintre de tot ha plogut prou bé en el sentit de que no hi ha hagut cap història que pensem que hagi de ser remarcable. Ja et dic, s'ha de deixar passar el dia d'avui i inclús demà. Si avui plou molt, tampoc no es podrà fer bé aquesta feina. S'ha de veure.
0: De fet, la majoria d'ajuntaments a aquesta hora d'avui de 9 tenien una primera reunió de balanç, que també a partir de les 9 tindrem alguns dels balanços dels més municipals dels ajuntaments de la comarca que ens diran desperfectes o incidències que han tingut aquests municipis. Estarem pendents, com no pot ser d'una altra manera, aquí a Ràdio Capital. També li volia preguntar, president, els principals punts calents, entenc que van ser rius i rieres, especialment el Daró i el Ridaura i la Riera de Calonge.
1: Sí, perquè clar, al final són els espais per on l'aigua va, va marxant. Vull dir, l'aigua com plou molt troba els camins, aquests camins per sortir, i són de tota la vida. Després, nosaltres sembla que amb els anys hem pogut oblidar en algun cas, i ja dic, no és el cas concret massa de la comarca, que sempre totes les construccions s'han fet amb prou seny, però cada municipi sap que té uns punts, posem entre cometes, calents, quan hi ha una determinada emergència, no? I en aquest cas, en casos de pluja, tots els municipis de la comarca saben quin és el seu punt, el punt dèbil i el punt al que han d'incidir. I jo crec que, bueno, aquesta feina que tu mateix dius que et comentaran els ajuntaments d'aquí una estona, és el que s'està fent a primera hora. Nosaltres a primera hora el que fèiem sobretot és veure si realment tots els serveis que es donen des del Consell es podien prestar amb normalitat, i en principi doncs no hi ha cap problema. Perquè durant la tarda d'ahir tot plegat va anar prou a la baixa i va ser prou calmat, però recordem que fins a les 9 del vespre l'estat d'alerta hi era tant al Baix com a l'Alt Empordà.
0: Així doncs, entenc que avui transport públic, centres educatius, empreses, tot funciona amb normalitat, podríem dir.
1: Sí, en principi sí, tot funciona amb normalitat. Estem en contacte amb les empreses de transports per si hi ha alguna incidència que sorgeixi al llarg del matí, però el transport ha començat a donar normalitat i no hi ha cap problema. I no hem tingut tampoc cap trucada a cap ajuntament al respecte de desperfectes a cap escola. Jo dic, va ploure intensament, però va ploure, dintre de tot, va ploure prou bé.
0: La població va fer cas de les recomanacions i també les alertes que van rebre en el sistema més alert?
1: En principi, sí. Nosaltres estàvem en contacte permanent també amb Mossos d'Esquadra, perquè són els que ens van indicant al final quines carreteres estan tallant o es tallaran en els propers minuts, i després, conforme es van obrint també, tant des de carreteres com des de Mossos, però Mossos és qui està sobre el terreny per fer la feina. I no hem tingut cap conversa al respecte de que la gent se saltés les recomanacions.
0: Així també deia que tot i que el pitjor, diguéssim, d'aquest temporal ja ha passat, ens esperen uns quants dies amb pluja. D'aquí uns instants ho explicarem més en profunditat amb el nostre meteoròleg, amb l'Isaac Vilà, que ens dirà la previsió també per als pròxims dies. Així tot també entenc que extremant les precaucions també, missatge cap a la ciutadania, al costat de rius, rieres, encara avui molta precaució, no?
1: I tant. Ja us dic, avui, precaució, més que res perquè el ferm del costat d'alguna llera de riu doncs pot estar tocat. I també tenim en compte una cosa, amb el que ha arribat a ploure, si continua plovent, la situació pot ser una mica més complicada, perquè tots els sòls estan amarats d'aigua. Ja no és allò que després, durant les primeres hores, es suposa que la terra va empapant-se. Ara tenim tot ben moll, camps, camins, tot està ben moll. Per tant, si torna a ploure, la capacitat de filtrar és més complicada. I això també vol dir que de seguida tornarem a veure, doncs, serà més fàcil que hi hagi alguna complicació. Hem de veure, i hem d'esperar que no, estem ja en una situació que en principi és una nova normalitat, que és que quan passin aquests temporals, doncs, hem de veure de quina manera actuem mentre es duren i poca cosa més. Hem d'estar així, aquest cap de setmana també és veritat que a nivell de Consell Comarcal, perdoneu, la feina dels tècnics ha estat impecable, en contacte amb tots els altres tècnics, i a mi sí que m'agradaria dir que jo, per exemple, en algun moment, doncs, comptant que anava informant els alcaldes, però havíem perdut la comunicació. Hi havia un tema, va fallar la comunicació, i alguns dels missatges que jo enviava no es van poder rebre amb normalitat, i això ho vaig veure ahir a la tarda, no? Després ja hem vist que això no pugui tornar a passar, però bé, a vegades passen aquestes coses. Vull dir que, en fi, és una cosa que jo a nivell personal sí que em sap greu, doncs, que hi ha hagut algun moment que la comunicació amb els alcaldes aquest cap de setmana no ha estat tot lo fluida que hauria de ser. Per un tema bàsicament de tecnologia, jo estava convençut que que anaven rebent els meus missatges i després vaig veure tot de cop que no. Però vaja, és un tema més que hem de mirar que no torni a passar. Però bé, en principi estem aquí, som dilluns, ha passat aquest cap de setmana que ha sigut complicat en el sentit que hem hagut d'estar alerta i és evident que, clar, en el dia a dia de les poblacions i de les programacions culturals, de d'oci, no?, per les persones que viuen als municipis de la comarca, doncs això ha quedat ha quedat del tot parat des del dissabte a les 7 de la tarda i tot el dia d'ahir. I bé, és el que passa, hem de poder informar-nos. Per això, quan em comentava si la gent havia seguit les instruccions, doncs en aquest cas és evident que sí, que les han seguit prou bé.
0: Doncs Enric Marquès, president del Consell Comarcal d'aquí del Baix Empordà, gràcies per acompanyar-nos avui i fer una mica d'aquest primer balanç del que ha estat el temporal aquí a la nostra comarca. Estarem pendents, evidentment, també de les reunions que tenen els ajuntaments i dels balanços més municipals que poden fer dels prefectes que hagi causat aquest temporal i aquest episodi de tempestes tan intens que hem viscut aquí a casa nostra. I estarem pendents també d'aquestes setmanes del que pugui passar al voltant també de rius i rieres, i fem extensiu aquest missatge del president del Consell Comarcal amb molta precaució a l'hora de circular, sobretot al costat de lleres, de rius i rieres d'aquí a la comarca del Baix Empordà i també a voltants. President, moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Moltes gràcies a vosaltres també per fer precisament aquesta feina que feu cada dia, de fer la part de nexe i de relació entre tots els municipis de la comarca i per ser-hi. Gràcies.
0: Doncs nosaltres, quan són 2:15 de nou, ara fem una previsió del temps.

0: la previsió del temps la fem, com sempre, amb Isaac Vilà. Avui, en un horari, podríem dir, especial, l'he fet una mica més tard, però és que el dia ho mereix, i és que amb l'Isaac volem saber el que va passar, el que els principals dades de precipitació aquí a casa nostra, i també el que passarà en els propers dies. Abans de res, Isaac, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Joan. Molt bé.
0: A veure, posar una mica llum a la foscor que diu aquell... El que hem tingut aquests dies, què ha sigut? Perquè hem sentit, a tots se'ns va posar una mica la por al cos que vam veure dissabte la paraula huracà mediterrani. Després hem vist que segurament aquí al Baix Empordà ja ens va tocar una mica menys del que semblava, segons quines comarques, més del sud. Què ha passat?
1: Aviam, la situació... quan els mitjans de comunicació i protecció civil van decidir posar aquest nom o referir-se a aquesta situació com aquest nom de mini huracà mediterrani, va ser perquè, molt probablement m'imagino, per la potencialitat que veien de que això succeís. De fet, al final no va ser un mini huracà, d'acord? Perquè va ser un grup de tempestes molt ben organitzades que van anar resseguint la costa catalana. Per què ho podem saber això? Doncs perquè al voltant d'aquestes precipitacions no van tenir vents forts al voltant i d'origen ciclònic, i per tant al final diguem-ne que no va arribar a aquesta categoria de mini huracà. Ara bé, aquesta situació serà pendent d'estudi, d'acord? Perquè és una situació molt excepcional, d'acord, que amb unes tempestes tan intenses es puguin arribar a organitzar també per donar aquestes quantitats de precipitació durant tantes hores i tan seguidament i amb una zona més extensa. Per tant, això és una mostra més de que si tenim el mar Mediterrani calent, podem dir dopat de temperatura, les tempestes i la quantitat de precipitació i de vapor d'aigua que pot caure en zones... que ens pot afectar la Mediterrània, com les Illes Balears, etc., és major. Per tant, esperem quantitats de precipitació que poden caure més importants.
0: Repassem, si et sembla, algunes dades de precipitació acumulada d'aquests dies. On ha fet més mal aquest episodi de tempestes?
1: Mira, a nivell de Catalunya va fer més mal, sobretot a la zona més dels Vallès, entre el Vallès i el Maresme. Allà... llocs que pràcticament arriben als 300 litres per metre quadrat. A Barcelona es va arribar a aquesta xifra insòlita de 213 litres per metre quadrat en 24 hores, que és una xifra que en 100 anys pràcticament no s'havia registrat mai. Insisteixo, 213 litres per metre quadrat en 24 hores. Això, la torrencialitat i en un episodi ja és normal que passi, però en aquest sector no era normal, que no s'havia registrat mai aquest, i en un episodi ja és normal.

0: 90 o 100 aquí a les Gavarres, al voltant de la Bisbal, Corçà, etc. A la part més de la costa, la línia entre, diguem-ne, l'Estartit, Begú, Palafrugell, la precipitació, insisteixo, amb pluviòmetres oficials, poder localment algun pluviòmetre podria haver agafat una mica més de precipitació, però estem parlant de valors al voltant dels 60 a 80 litres per metre quadrat. A Palamós i Sant Joan també tenim un registre de 95 litres per metre quadrat en l'episodi d'ahir. Per tant, aigua, que aquí, en general, el Baix Empordà va caure bé, d'acord? A part d'algun moment de torrencialitat aquí en el sud de la comarca, Sant Feliu de Guíxols, però en general crec que nosaltres, aquí al Baix Empordà, vàrem sortir ben parats, entre cometes, dels aiguats i de les bestieses que va arribar a fer en alguns sectors del Maresme i del Vallès Occidental. Que no vol dir que en un proper episodi pugui passar a nosaltres. Això és molt important tenir-ho en compte.
1: Durant el dia d'ahir estàvem en constant comunicació amb l'Isaac, li anàvem preguntant a veure quina era la previsió per les pròximes hores. Ell anava dient, compte ara que pot venir... L'episodi més important pot venir ara, al voltant del matí, migdia de diumenge, i després a partir del migdia també es deia atenció que això no s'ha acabat, que encara poden venir pluges importants. De fet, a les dues úniques comarques que estaven amb alerta eren l'Alt i el Baix Empordà. Al final, també el que deies una mica ara, primer, què va passar que al final no va acabar d'enganxar del tot aquí a la gran comarca de l'Empordà, Alt i Baix Empordà, i podríem dir que no va ser tan dolent com es presagiava també veient les grans precipitacions que van caure Vallès, Maresme, fins i tot la Selva. Aquí al Baix Empordà no va arribar a caure, no va fer tant de mal com hagués pogut fer.
0: Sí, mira, això va ser un... Això, durant el dia d'ahir vaig anar mirant mentre mirava les actualitzacions del radar, del satèl·lit, etc, i també comentant-ho amb altra gent... li agrada molt la meteorologia, ja s'anava veient. És a dir, la potencialitat de la situació justificava, diguem-ne, aquests avisos que hi van haver-hi. Ara bé, un cop ens vam trobar amb la situació real, es va veure que al final aquestes tempestes, que van ser molt fortes, van quedar una mica, uns quilòmetres més a dintre mar. Per tant, tot el que va ploure, si observem i miréssim el radar ahir al matí, durant tot el dia, tot aquell fuet o tota aquella línia de tempestes tan intensa que quasi ocupava, arribava del Cap de Creus a la Palomera de Blanes, va quedar al final uns quilòmetres més a dintre mar. Algunes previsions i la potencialitat d'aquesta situació donaven que aquesta línia de tempestes tan intensa i tan estètica quedaria o fregant la costa o tocant la costa, afectant zones de terra, terra ferma, afectant terra ferma. Per tant, vam tenir aquesta sort, diguem-ne, que potser el pitjor aquí al Baix Empordà va quedar uns quilòmetres endintre més a mar. Per tant, diguem-ne que vam sortir poc escaldats d'aquesta situació, molt de potencial, perquè aquestes tempestes es formen per... depèn d'on t'arribin aquestes línies de convergència de vent, d'acord? En alçada, en l'atmosfera, tenim gran quantitat de vapor d'aigua, la mica de vent de llevant, d'això loc que ja fa dies que bufa, que fa que tinguem aquesta sensació de poc fred, d'acord? Perquè tenim ens envia aquesta massa càlida i humida del Mediterrani. Aquestes tempestes es formen, els ajuda a formar el que se'n diu convergències de vent, que són petits xocs de vent que es formen entre el mar i la costa segons la situació meteorològica. Amb aquesta situació de tempestes tan ben organitzada que ens va afectar diumenge, al final la trajectòria i aquestes convergències de vent que creen les tempestes va afectar molt el litoral central, per litoral central de Barcelona, evidentment, però aquí dalt les previsions marcaven que quedaria una mica més terra ferma, més a l'oest, i al final va quedar una mica més a l'est. Per tant, vam tenir sort, perquè si això arriba a estar aquestes hores amb aquesta intensitat a terra ferma, les conseqüències aquí a l'Empordà haguessin estat molt diferents.
1: Doncs parlem de previsions de cara a aquest dilluns, també als pròxims dies, i és que, tal com deia el president del Consell Comarcal, Enric Marquès, ja comença a ploure amb més o menys intensitat aquí a alguns indrets de la comarca del Baix Empordà. Què ens espera per avui? Les precipitacions s'espera que siguin intenses

0: també. Què ens espera el temps per aquests dies?
1: Mira, jo ara estava revisant les condicions i sí, ara està entrant una nova línia de ruixats, un nou sistema de tempestes important que amb el seu centre al Mediterrani. En principi no tan extens que com el de diumenge, però sí que no l'hem de baixar la guàrdia, perquè, insisteixo, continuem amb una situació d'inestabilitat i continuem amb aquesta situació de tempestes de mediterrànies de tardor. Per tant, no cal baixar la guàrdia, perquè aquest, probablement, jo m'ensumo de que avui dilluns podria ploure més o fins i tot més en alguns sectors on ahir no ho va acabar de fer-ho del tot. Mm-hmm. Per tant, aquesta situació de tempestes que arriba per mar, va fregant la costa, ja està afectant sectors de Barcelona i de l'àrea metropolitana, i això en principi anirà pujant cap aquí. I podria quedar estancat, m'imagino que podria arribar a quedar estancat fins a la tarda. Ara està pujant aquesta línia de precipitació, de fet, a Sant Feliu, a Palamós, també ja a gran part del sud de la comarca del Baix Empordà ja hi va plovent. En principi pot fer-ho amb intensitat, però creiem que els registres de precipitació no haurien de ser tan excepcionals com els de l'episodi del passat diumenge, però sí que, com deia el president també del Consell Comarcal, tornarà a ploure sobre mullat. Per tant, a la mínima que plou una mica més amb certa intensitat, rius i rieres tornen a estar a créixer amb força, per tant, caldrà estar atents. I és que aquests episodis de precipitació no seran els últims. Avui, ara aquest matí, tenim aquesta nova situació de ruixats. Insisteixo, aquest dilluns podria anar plovent amb estones amb intensitat durant pràcticament fins la tarda, d'acord? I després hauríem de saltar ja de cara a dimecres, perquè dimecres esperem una nova tongada de precipitacions, aquest cop ja més normalet, d'acord? I que, però, podríem tornar a tenir tempestes, ruixats, que ens podrien deixar d'entre 30 i 50 litres per metre quadrat més, localment superiors. Per tant, aquesta situació de tempestes mediterrànies, de ruixats mediterranis, no s'acaba, com a mínim, fins dimecres. A partir de dijous crec que ja entraria la nostra amiga tramuntana, faria baixar la temperatura i faria que els ruixats ja no... que aquesta possibilitat de ruixats i tempestes ja no fos tan important aquí al Baix Empordà.
0: Doncs estarem pendents, com no pot ser d'una altra manera, aquí al Supermatí amb l'Isaac Vilà, com cada dia, que ens porta la previsió del temps. Isaac, moltes gràcies i fins demà.
1: Que vagi molt bé. Fins demà.

0: Seguim parlant d'aquest episodi de tempestes i és que el Baix Empordà va tancar un diumenge marcat per un dels episodis de pluja més intensos dels últims anys. Les precipitacions van provocar inundacions, desbordaments de rius i rieres, talls de carrers i afectacions en baixos i establiments. Maria Alzina.
1: Doncs sí, el sud de la comarca va concentrar bona part d'aquestes incidències. Com explicàvem, el Ridaura va protagonitzar la situació més delicada. El riu va superar els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro i l'Agència Catalana de l'Aigua associa aquesta magnitud a un episodi amb un període de retorn aproximat de 100 anys. La crescuda va obligar a la Protecció Civil a enviar un avís als telèfons mòbils de la zona. La recomanació va ser clara, calia allunyar-se del riu i evitar soterranis i plantes baixes. L'estació meteorològica de Castelldaro va acumular uns 173 litres per metre quadrat entre el dissabte i el diumenge i gairebé tota aquesta pluja, com explicava l'Isaac, es va concentrar durant aquesta jornada de diumenge. A Platja d'Aro es van haver de tallar carrers com el carrer Juli Carreta i Diagonal i l'aigua també va entrar en alguns baixos. El temporal va fer caure arbres i va complicar la circulació en diversos sectors. En el cas de Sagarra, la via principal d'aquest nucli va quedar completament tallada, ja que aquesta zona se sol inundar bastant. A Castelldaro, la Riera de la Coma també va desbordar per la part alta. Tot i això, aquest desbordament va afectar una zona rural sense arribar al nucli urbà. Durant la matinada de diumenge també es va produir un incendi en un habitatge de la zona de Camp Manel i és que diverses persones van haver de ser evacuades de l'immoble i una persona va ser atesa per inhalació de fum. La incidència podria estar relacionada amb una alteració del subministrament elèctric.
0: Però també hi ha hagut afectacions a altres municipis d'aquí de la comarca.
1: Sí, i un dels més afectats és Santa Cristina d'Aro, perquè la part baixa de la urbanització Golf Costa Brava va registrar acumulacions importants d'aigua i és que la crescuda extraordinària del riu Ridaura també va generar molta preocupació. És que el cabal va superar els 300 metres cúbics per segon durant aquesta jornada de diumenge. A més, el temporal també va afectar el subministrament elèctric al municipi i és que Santa Cristina és un dels municipis catalans que va tenir més problemes durant l'episodi de pluges d'aquest diumenge. L'altre gran focus d'atenció va ser el riu Daró i és que el cabal va fregar els 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. L'Ajuntament va demanar evitar en tot moment acostar-se a l'entorn del riu i va recomanar també no acostar-se a rieres, torrents o passos inundables. La crescuda també va afectar el tram baix del riu Daró i és que durant diverses hores Protecció Civil va haver de mantenir la vigilància sobre aquest riu. La situació també es va complicar a Calonge i Sant Antoni i és que a 1:15 del migdia d'aquest diumenge Protecció Civil va enviar un nou avís als telèfons mòbils del municipi. El missatge alertava del risc de desbordament de les rieres. La població havia de tancar-se dins de casa seva, evitar els soterranis i també les zones baixes a causa d'aquest avís. I és que les rieres en aquest municipi baixaven amb molta força després d'aquestes pluges, sobretot que es van acumular a l'interior del massís de les Gavarres. A més, la riera de Calonge també va arrossegar les cendres i sediments d'aquestes zones afectades per l'incendi forestal. A Sant Feliu de Guíxols, la pluja també va obligar a tallar diversos punts del municipi. Durant el matí van quedar afectats sobretot la zona del Passeig del Mar, el Passeig dels Guíxols, el carrer Rosselló i la carretera de Girona a causa de l'acumulació i també de la circulació de l'aigua de la pluja. També es va tallar temporalment l'accés cap a Santa Cristina d'Aro, en aquest cas en el seu pas sobre el riu Ridaura. Els serveis municipals però van acabar treballant durant tot el matí per retirar aquesta aigua i assegurar els accessos i la circulació.
0: La situació en canvi ha estat més tranquil·la, podríem dir, a Palamós i Sant Joan.
1: Sí, i és que durant el matí de diumenge es va haver de tallar temporalment un carril del vial del port i també hi va haver diverses afectacions al carrer Riera. Els dos punts, però, es van acabar reobrint després de retirar tota l'aigua. L'Ajuntament no havia registrat afectacions fins al migdia, prou destacades, però els serveis municipals van activar igualment un dispositiu preventiu abans de l'arribada d'aquest temporal. A Palafrugell, la policia local va tancar de manera preventiva els els accessos a la riera del paratge de la Viola i la riera Aubí. El municipi havia suspès durant la nit els diversos serveis municipals davant la previsió d'aquestes pluges torrencials i la prioritat durant el matí va ser controlar els principals punts inundables. Això sí, la previsió d'aquestes pluges fortes també, ja ho vam anunciar a Ràdio Capital, va obligar a neutralitzar i aturar definitivament l'Oncotrail en l'edició d'enguany. I és que igualment es va aconseguir que els equips poguessin fer l'últim tram que va des de Vall-llobrega a Palafrugell abans de que arribessin aquests ruixats. A Torroella les incidències van ser més limitades. A l'Estartit es van inundar diversos carrers durant les hores de més intensitat de pluja i tot i això no s'han comunicat afectacions tan greus. I és que els episodis de pluja dels dies anteriors ja havien deixat acumulacions importants, sobretot en aquesta zona de Torroella i la Bisbal. Cal recordar que el govern de la Generalitat ha mantingut les restriccions de mobilitat al Baix Empordà fins a les 9 del vespre d'aquest diumenge i a la major part de Catalunya les limitacions es van acabar aixecant a les 2 del migdia. A l'Alt i al Baix Empordà es van allargar per aquesta crescuda dels rius i rieres i durant la jornada Protecció Civil va enviar diversos avisos al mòbil. Els missatges demanaven evitar desplaçaments i mantenir-se lluny d'aquests cursos d'aigua.
0: I la pluja també ha perdut intensitat al Baix Empordà, o va perdre, millor dit, intensitat aquí al Baix Empordà a partir del migdia.
1: Sí, és que els cabals van començar a baixar de manera progressiva a partir d'aquestes hores centrals del dia i es va aconseguir també retirar bona part de l'aigua acumulada als carrers dels diferents municipis. I és que a Platja d'Aro i altres punts de la Vall d'Aro, els serveis municipals i propietaris dels establiments van dedicar tota la tarda a retirar aquesta aigua al fang i als sediments que s'havien acumulat en aquestes zones on, per exemple, el Ridaura havia aconseguit desbordar. La millora va permetre recuperar progressivament la mobilitat i les administracions encara, però, mantenen aquesta petició de prudència als voltants de rius i rieres, sobretot en aquesta jornada que té pinta de ser plujosa tal com explicava l'Isaac.
0: Doncs, Maria Alzina, moltíssimes gràcies per explicar-nos i per fer una mica de recapitulació del que ha estat aquest temporal aquí a casa nostra, a la comarca del Baix Empordà, avui, en aquest supermatí, en què ha estat bastant monotemàtic sobre aquest tema. Hi ha altres notícies, però que ja us ampliarem els altres dies, els propers dies d'aquesta setmana, aquí al supermatí de Ràdio Capital, cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 9. Maria Alzina, gràcies i fins demà.
1: Gràcies a tu, Joan. Fins demà.
0: I nosaltres, quan falta un minut, 11 minuts, volíem dir, per les 9 en punt d'aquest matí, hem de parlar també d'esports.

0: és que, com no pot ser d'una altra manera, els esports no van ser aliens a aquest episodi de pluges tan intens que vam viure aquí a casa nostra, arreu també de les comarques gironines. I per comentar el que va passar i el que no va passar, el que va haver de cancel·lar i ajornar, tenim aquí amb nosaltres l'Oriol Bernat. Què tal? Un dilluns més. Bon dia.
1: Què tal, Joan? Com estàs? Tot bé?
0: Doncs fent una mica de balanç del que ha estat el temporal aquí a, casa nostra, temporal que, com bé dèiem, també ha afectat l'esport gironí. També és, de fet, ha coincidit també amb un cap de setmana amb bastanta oferta pel que fa al trail running, que ja ens explicaràs tu ara, Oriol.
1: Sí, exacte, perquè primer, avui anirem per parts, intentarem anar ràpid perquè sabem que avui és un programa que, doncs, evidentment, és un monogràfic del temporal com no podia ser d'una altra manera. Nosaltres, bueno, jo particularment des dels esports també m'he adaptat perquè és que la notícia ha estat aquí per partits que s'han pogut jugar i partits en molts casos que no s'han pogut jugar. Comencem per l'Oncotrail, que és una de les proves esportives i solidàries més importants del territori, que s'havia de viure el dissabte, però al final va acabar sent una edició marcada pel temporal i per una situació absolutament excepcional. La cursa, de 100 quilòmetres repartits en 10 trams i disputada per equips, va començar de bon matí sota una alerta de nivell 4, però durant el matí la situació meteorològica va empitjorar i l'alerta va passar al nivell 6, és a dir, d'alerta roja o de perill màxim. Davant d'aquest escenari, l'organització va prendre la decisió de suspendre la prova cap a 2:45 del migdia. En aquell moment, deixem dir que la majoria d'equips, tot just, es trobaven al tercer dels 10 trams que estaven programats, mentre que els primers classificats ja havien arribat al quart tram. La decisió va obligar a modificar completament el desenllaç de la prova, evidentment. Es va demanar a tots els participants que es dirigissin amb les furgonetes de rastrement cap a Vall-llobrega per poder completar el darrer tram fins a Palafrugell, quan bona part dels equips encara es trobaven a la zona de la platja de Pals. Per entendre'ns, se sortia des de Palafrugell i es començava en direcció nord. La situació va ser especialment insòlita perquè l'Oncotrail és una prova que s'allarga durant moltes hores i en què la majoria de corredors acostumen a creuar la línia d'arribada ben entrada la matinada de dissabte a diumenge. Aquesta vegada, però, la suspensió va fer que tots els equips acabessin coincidint en l'arribada, un fet excepcional que no s'havia produït en les edicions anteriors i que va permetre crear un gran ambient a Palafrugell, malgrat les circumstàncies, per posar-hi una nota de color dins de tota aquesta situació. Per tant, més enllà dels resultats esportius, aquesta Oncotrail quedarà marcada per ser una edició condicionada completament pel temporal i per una decisió de l'organització que va prioritzar per damunt de tot, tal com ha de ser, la seguretat dels participants, i deixa'm dir que probablement tampoc tenien marge de maniobra perquè directament Emergències de Catalunya obliga a tancar tots els esdeveniments esportius un cop s'arriba a l'alerta 6.
0: Exactament, així és. De fet, a banda de l'Oncotrail, no sé com ha estat el cap de setmana pels equips d'aquí del Baix Empordà, alguns també amb suspensions de partits. Mm-hmm.
1: Doncs sí, comencem pel Palamós, que no va poder disputar el diumenge ahir el partit que tenia previst al camp del Porqueres. El maig va quedar ajornat a causa del temporal i de les alertes meteorològiques, com hem estat comentant. També es va ajornar el partit del Club Handbol Garbí, que havia disputat dissabte la pista de l'handbol Sant Cugat, però la Federació Catalana d'Handbol va suspendre tots els partits que juguessin a partir de les 5 de la tarda. El partit estava programat a les 7 del vespre, per tant, entrava dins aquesta franja prohibida, podem dir-ne. El conjunt palafrugellenc, doncs, tenia pendent afrontar el seu primer partit de la temporada a domicili i encara s'haurà d'esperar.
0: El que sé també ara serà una feina per les federacions en uns calendaris que acostumen a estar molt i molt apretats. Serà recol·locar tots aquests partits, que no és cosa fàcil, però estarem pendents també aquí, evidentment, del supermatí, a veure quan es poden disputar aquests partits que s'han ajornat aquesta setmana pel temporal. Qui sí que va poder jugar, en canvi, va ser el Sol Gironès Bisbal Bàsquet, tot i que amb males notícies.
1: Sí, males notícies a nivell esportiu, que ningú s'ha espantit.
0: Evidentment, sí.
1: Sí, l'equip va viatjar per carretera el dissabte i va jugar ahir a les 12 del migdia. Va viatjar a la pista del Saragossa, per tant, tenia un desplaçament relativament a prop pel que és la seva categoria, perquè és la segona FEB d'unes 4-5 horetes per carretera. A la pista, però, el Bisbal Bàsquet va començar ahir la Lliga de Segona FEB amb una derrota contundent contra el Saragossa Saragossa, com comentàvem, per 93-71. Els bisbalencs no van poder donar continuïtat al bon inici de temporada que havien protagonitzat a la Copa d'Espanya i van començar la competició domèstica amb mal peu. El conjunt aragonès va portar la iniciativa durant bona part del partit i va anar ampliant progressivament les diferències fins a arribar als 22 punts finals en un tercer quart, deixa'm dir, força desastrós dels homes de la Bisbal. Van intentar mantenir-se dins del partit, però no van trobar la regularitat necessària per competir fins al final. L'equip arribava al debut amb confiança, com comentàvem, després d'haver superat els tres primers partits de la Copa d'Espanya, havent superat el Club Bàsquet Prat i d'haver aconseguit la classificació pels setzens de final de Copa, que jugarà d'aquí dues setmanes a la Bisbal contra un primer FEB, ja ho anirem comentant la setmana que ve. Ara hauran de passar pàgina ràpidament, però per centrar-se en la propera jornada per buscar ja la primera victòria de la temporada a la segona FEB, en aquest cas a casa.
0: A qui sí que li van anar millor les coses va ser el Club Hoquei Palafrugell.
1: Sí, el corredor Mató va aconseguir dissabte, una gran victòria a la pista de l'Alcoi per 1-2 en la segona jornada de l'Hockey Lliga. Van sumar els tres primers punts de la temporada després d'un partit molt disputat i van fer bo, diguem-ho així, l'empat de la primera jornada contra el Mataró. Després d'aquesta estrena per 2-2, comptem, doncs, podem parlar d'un inici positiu per un equip que afronta la temporada amb l'objectiu de consolidar-se a l'Hockey Lliga Plata.
0: Ara sortim de la comarca, parlem del Girona de futbol, en un partit que tampoc quan ens vam llevar el diumenge no sabíem si es podria disputar o no, perquè fins a les dues recordem que el gironès les restriccions de mobilitat i d'activitat es van mantenir. Després, a partir de les dues, quan van aixecar aquestes restriccions, ja va quedar clar que sí que es podria disputar aquest partit, tot i que els aficionats del Baix i l'Alt Empordà potser no van poder cedir al camp per aquestes restriccions de mobilitat. Això sí, va tancar aquesta vuitena jornada amb un empat.
1: Sí, com comentaves, també deixa'm mencionar que el club va estar molt atent i va fer moltes recomanacions als aficionats, doncs, que depenent de la zona d'on, des d'on es desplacessin, doncs que no ho fessin, perquè al final la prioritat era la seguretat ahir. Dit això, el Girona va tancar la vuitena jornada de la Lliga amb un empat sense gols contra el Mallorca, contra un dels altres grans aspirants a l'ascens. Van sumar un punt en un partit que va tenir més iniciativa i més ocasions al conjunt gironí, sobretot durant la primera meitat. El conjunt de Quique Álvarez va sortir amb voluntat de dominar i va generar diverses situacions de perill, però sempre va trobar-se amb un porter, amb un Arnau Tenes molt segur sota pals. Abel Ruiz i Carles Pérez van tenir protagonisme en les aproximacions locals, mentre que el Mallorca també va disposar d'alguna ocasió per avançar-se. Després del descans, però, el partit va començar a perdre ritme i intensitat i el Girona va continuar intentant trobar espais, però li va costar més arribar amb claredat a l'àrea visitant. L'entrada d'Unai Hernández va donar més energia als gironins en el tram final, però Tenes va tornar a aparèixer per evitar el gol en diverses ocasions. Al final, el 0-0 va deixar un punt per a cada equip, un resultat que no deixa content a ningú, deixa'm dir-te. El Girona segueix en la zona alta de la classificació, ara mateix és quart a la classificació amb 14 punts, igual que el Mallorca, que es manté a cinquè, una posició per darrere, però també amb 14 punts. Es mantenen en posicions de promoció d'ascens, però també deixa'm dir-te que el Castelló i l'Eibar comencen a allunyar-se. Ara mateix el Girona està a 6 punts del Castelló, que és el primer equip que ascendria directament, i a 7 de l'Eibar, que és líder amb 21 punts. Això què ens diu? Doncs que aquesta lliga és super disputada, però al mateix temps costa molt pujar directament i has de ser molt i molt i molt regular. Veurem si el Girona aconsegueix aquesta regularitat, veurem si pot començar-ho a fer el dilluns que ve contra el Tenerife a domicili.
0: No ens cansarem de dir-ho, que baixar a segona divisió no és una tasca fàcil pel fet de tornar a pujar, i és que la segona divisió del futbol espanyol està molt disputada. Hi ha molts equips que volen pujar amb molta qualitat, com és aquest Mallorca, per exemple, o també el Girona. Veurem què passa en les següents setmanes, a veure si el Girona pot apropar-se a les posicions d'ascens directe. Oriol Bernat, moltes gràcies un dilluns més i ens escoltem la setmana que ve.
1: Joan, gràcies a tu, una abraçada.
0: Adéu-siau. I nosaltres acomiadem aquí el supermatí, aquest supermatí monotemàtic en el que hem parlat de les afectacions del temporal d'aquest cap de setmana. Seguirem pendents i, sobretot, molta precaució. Adéu-siau.
2: Ràdio Capital.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
3: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre, vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre, no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
4: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Lapés.

0: casa, al cotxe, a la feina. Ràdio Capital.
1: Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Ella és Olivia Dean i això, So Easy to Fall in Love.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: El vam conèixer amb aquell ordinari, és Alex Warren, i això es diu Fever Dream.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
7: Del nostre web.
6: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
7: La millor música del món.
8: La música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés.
8: Capital.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa. I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
1: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
0: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
1: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
0: Escola de Fotografia ERAM.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
4: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
5: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
6: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
7: I amb la ràdio, també.
6: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
7: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
6: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escolta, pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Ei, tu!
3: Sí, tu!
2: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
3: Boi!
2: Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró.
3: Ens veiem a la pista.
4: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
5: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
6: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
5: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
6: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
6: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
8: La millor música del món.
9: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
1: Manà, manà.
2: Maxil·la Estètic.
3: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·la Estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
3: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
1: Manà, manà.
2: Maxil·la Estètic.
5: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: En 25 anys han canviat moltes coses.
6: Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
7: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital.
6: Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.

0: tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Un artista que ens està captivant amb totes les seves cançons. És el cas de Sienna Spiro. La vam descobrir amb aquell Die on This Hill i ara ens proposa aquest Great Expectations. Sona, Capital.

I seguim a Ràdio Capital amb una altra d'aquestes produccions virals. Parlem de Master Kiji, aquest DJ africà que s'ha juntat amb la cantant Nomcedo Zikode per produir aquesta cançó que ja és tot un èxit viral i que es diu Jerusalema.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns.
3: El temporal ha colpejat amb força el Baix Empordà durant la matinada i el matí d'aquest diumenge. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon i el Daró s'ha acostat als 180. A Castell d'Aro han caigut més de 170 litres per metre quadrat. Les inundacions han afectat sobretot la Vall d'Aro, Calonge i Sant Antoni. A la tarda, la situació ha millorat. Al Baix Empordà comença la vacunació contra la grip i la Covid. Hi haurà punts, sense cita prèvia, a l'Hospital de Palamós i a diversos espais dels municipis. La primera fase va dirigida a les persones amb més risc de tenir complicacions. L'objectiu és protegir abans els col·lectius més vulnerables. Palafrugell cedeix 5 solars municipals per aixecar fins a 16 habitatges protegits. Els terrenys són els carrers Mas Gras i Pau Claris. Com a mínim, una quarta part dels pisos es reservarà per joves de 35 anys o menys. L'atur puja un 1,13% a les comarques gironines al setembre. La demarcació perd gairebé 11.800 llocs de treball. El territori baixa dels 400.000 afiliats. El mes acaba amb 28.032 desocupats, gairebé els mateixos que fa un any.
2: I tot seguit la previsió del temps per aquest dilluns.
3: Cel cobert a l'Empordà i a la Costa Brava, amb pluges i tempestes durant el dia. Temperatures suaus, entre 18 i 23 graus, i vent fluix. Les precipitacions poden ser més actives a les hores centrals. Demà i les pròximes jornades, temps inestable amb ruixats intermitents.
2: I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
4: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
5: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
6: Rebut. I en Banyeta?
5: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
6: On van?
4: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
7: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
8: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb Agri Energia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a Agri Energia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a Agri Energia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. Agri Energia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Mana, mana. Maxi, l'estètic.
10: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
11: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
10: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
11: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
10: Confia en Maxiloestètic.
11: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
10: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
9: Mana, mana. Maxil·loestètic.
12: La La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Lapés.
14: No cal explicar-ho.
12: Escolta-ho. Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.
15: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi. Messi.

0: Ràdio Capital, també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.
1: Un dels artistes que més ens agrada a Capital, Bruno Mars, l'escoltem amb On My Soul des de The Romantic.

Estàs escoltant la ràdio de l'Empordà, Ràdio Capital, ara mateix amb la música de The Script, amb una de les seves cançons incloses en el treball No Sound Without Silence. És el Superheroes.

0: Tau, Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: El ritme ara mateix el posa UGL amb les veus de French Montana, producció de David Guetta per aquest Shine.

25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

Té Cendrulo, que li ha agafat el gust això d'agafar de cançons que triomfen a TikTok i transformar-les en èxit. És el cas d'aquest Love Not War de Tampa Beat, amb la veu i de Jason Derulo i també la col·laboració de Nuka.

0: Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que li

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
5: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
6: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés.
9: Tot el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.

És un dels grans clàssics de la formació Roxette, el Fading Like a Flower. Ara Galantis li dona el seu toc electrònic en aquesta versió que han presentat i que sona així de bé.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
1: Ei, tu!
2: Sí, tu!
0: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
1: Boi.
0: Reserva al 972 32 69 32
1: o a info@barcarola.com.
0: Barcarola de S'Agaró.
1: Ens veiem a la pista.
3: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
7: La ràdio de l'Empordà.
8: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La

0: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
1: Manòmena. Maxil·la
2: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la Estètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
2: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
1: Fenòmena.
4: Maxil·la Estètic.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
6: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
7: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant en els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
8: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país, i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Cada vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
1: Marta, vine'm a buscar. No sé com va el Google Maps.
2: Festa i una tornada d'aquelles que se't queden al cap. Borra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Tu ja saps com va el Google Maps? Borra Neta. Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
4: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
5: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
6: Rebut. I en Banyeta?
5: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
6: On van?
4: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
3: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Manà, manà. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
5: Manà, manà.
6: Maxiloestètic.
7: Ei, tu!
8: Sí, tu!
7: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
8: Boi.
7: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
9: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
10: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
11: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Quin cap de setmana més remogut hem tingut meteorològicament parlant. Ha plogut molt, però molt, eh? L'Isaac Vilà ens ho explica. 4 de la tarda i 4 minuts. Isaac Vilà, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, Joan. Molt bé, molt bé.
1: Bé, doncs hem tingut un cap de setmana doncs, que hem estat tancats a casa, mirant com plovia, i en alguns llocs ha plogut més que altres. Per posar en context als nostres oients, dic que a les 2 de la tarda és alert, ha enviat a 3 municipis de la Costa Brava un avís, concretament a Santa Cristina, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, suposo que per als possibles desbordament del Ridaura, no?
2: Sí, efectivament. S'ha enviat aquest és alerta ara fa un parell d'hores en aquest sector, i és que ja han plogut ara mateix uns 30-40 litres avui, que amb el terreny tan saturat que teníem de les pluges del cap de setmana passat, de diumenge, d'ahir mateix, que van superar els 150 litres en aquest sector, 40 o 50 litres més torna a baixar amb força el riu. Per tant, ha estat aquest avís preventiu per aquesta crescuda sobtada, que ara ja va menys, perquè no esperem pluja forta, com a mínim, durant aquestes properes hores.
1: Tot el que ha passat aquest cap de setmana és el que havia de passar i el que havíeu previst, no?
2: Sí, aquesta tongada de pluges intenses de cara al diumenge, sobretot aquí a la Costa Brava, a comarques de Girona, sí. Avui ha estat una mica sorpresa, però bé, han caigut aquests 40 litres, entre 30 i 40 litres per metre quadrat aquí al sud de la comarca, al sud de les Gavarres, fins i tot 20 litres per metre quadrat a la Bisbal, però en general a la resta de les comarques de Girona o poc o gens, pràcticament. També sí que el Maresme ha rebut una mica més de precipitació, també en la zona de Blanes hem tingut entre 30 i 40 litres per metre quadrat, també, allà a prop de la Tordera també 50 litres per metre quadrat, una pluja una mica sorpresa, però bé, ja ho sabem, tempestes mediterrànies, estem en època de tempestes i continua aquesta situació d'inestabilitat, i per tant a vegades el temps fa les seves.
1: Sí, ara parlem de la previsió. Deixem recordar per informació de servei que hi ha afectacions a diverses carreteres de les comarques de Girona. La C35 a Vidreres, amb la sortida 87 de l'autovia, està tallada per inundacions. La G682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, que maca que és aquesta carretera que voreja tots els penya-segats, Isaac, entre Tossa i Sant Feliu, doncs està tallada perquè està les llavissades. La G682 a Blanes també està, hi ha inundacions. Bé, i aquestes són les notícies en quant a les carreteres. Escolta, avui i la resta de la setmana, què? Què de què?
2: Avui ja tranquil·litat per el que queda de tarda, d'acord? Sí que aquesta pertorbació, aquesta nova tongada de precipitació, aquest, diguem-ne, deixeu-me utilitzar aquest tecnicisme, aquest sistema convectiu a mesoescala que s'ha format en el Mar Balear ja és història, ja està marxant per marina, per mar, ja és història, i aquí ara fins i tot alguna clariana, d'acord? Aquí, o algun, com a molt, algun ruixat local, però ja ni de bon tros el que hem tingut aquestes últimes hores. I heu d'esperar la tongada de demà. Tindrem un gran part del dia, tindrem una gran pausa aquí a les comarques de Girona, esperar demà al vespre i nit que es podria tornar a embolicar la troca, i fins dijous podríem tenir alguna nova situació de localment tempestes fortes que podrien deixar localment algun aiguat. Però, insisteixo, ni de bon tros en principi amb el que hem viscut aquestes últimes hores. Diguem-ne que passaríem a tenir unes tempestes més habituals, evidentment, eh? però sobretot pel que fa a extensió d'aquesta impulsa forta. Però, evidentment, no podem perdre de vista que tenim el mar molt calent, hi ha molta humitat, hi ha molta energia disponible i es pot anar de mare localment en algun sector.
1: Isaac, moltes gràcies, una abraçada.
2: Que vagi bé, bona tarda.
1: Adéu.
0: El que passa a Girona i la millor música.

0: Ja ho heu vist, aquest cap de setmana Girona ha plogut tant que sortir de casa ja no era fer vida social, era practicar esports d'aventura. I quan et diuen, millor que us quedeu a casa, eh? Al principi penses, ostres, perfecte, un cap de setmana de sofà, manta, pel·lis... A la segona pel·li ja no saps si estàs veient Netflix o mirant fixament la paret. Llavors penses, bé, llegiré, i agafes aquell llibre que tens pendent des del 2019, el mires, ell et mira fixament i el tornes a deixar. Bricolatge, i tant que sí, també, és el moment ideal per arreglar aquella cosa que fa 3 anys que no arregles. I si tens sort, en sortiràs amb una cosa arreglada i dues de trencades. Però també hi ha una altra opció. No fer absolutament res, sí senyor. I aquesta és la millor, perquè després de tanta pluja, estar a casa calentó, amb menjar i sense haver d'anar al lloc, no és estar confinat, és estar de vacances, però sense haver de pagar hotel.
1: 972 313 702.
0: Senzillament, què heu fet aquest cap de setmana a casa? Comencem!
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Raül, aquesta guitarra de Mark Knopfler, vaja, de meravella, eh?
1: A mi els Dire Straits em semblen un grup espectacular.
0: Genial, genial, genial. I el Girona, aquest cap de setmana, espectacular no ha estat, precisament. No és el millor qualificatiu per descriure el que ha passat a Montilivi, oi?
1: No, espectacular no, però sí que solvent.
0: Ah, sí?
1: I m'explico. Sí, m'explico. Era segurament un dels rivals de més entitat contra els quals s'ha enfrontat. Castelló al marge, que em sembla que és un equip que està per sobre de tots. El Mallorca era un repte competitiu, era un equip que per les característiques que té no se li havien, aquest tipus d'equips no se li havien donat especialment bé al Girona en el que portem de temporada, i ahir em va fer la impressió que, tot i que el Mallorca va portar més o menys el tempo del partit, el Girona va saber-li jugar amb les seves armes, va tenir ocasions molt clares, i si no hagués estat per una actuació espectacular del porter del Mallorca, segurament el Girona s'hauria emportat la victòria. Per tant, era un dia d'aquells en què l'equip, podríem dir que s'examinava contra un rival directe, perquè tothom pensa que el Girona i el Mallorca hauran d'estar jugant fins al final per pujar, i jo crec que no el vas poder guanyar, però li vas competir de tu a tu, i a més, amb tres baixes molt sensibles. Per tant, jo diria que ahir el partit el va treure amb bona nota.
0: Qui tenia més baixes ahir, ja que estan frec-a-frec el Mallorca i el Girona pel tema de les competicions internacionals? El Girona o el Mallorca?
1: Jo crec que el Girona. Ahir tenia tres titulars indiscutibles que no hi eren. Junior Holmes, Benat i Asprilla. Tots tres haguessin sigut titulars en condicions normals. Per tant, jo crec que si tenim en compte tots els condicionants, el Girona ahir va fer un partit d'aquells que han de fer tenir esperances en la millora progressiva de l'equip.
0: I les tens, tu?
1: Jo sí, sí, sí. Sí. Crec que el Girona ja ha agafat una miqueta... és un equip que sap guanyar partits quan no juga especialment bé, i ahir va demostrar que també sap jugar aquest tipus de partits que tenen menys alternatives. Per exemple, el dia del Albacete vam dir que el Girona havia guanyat perquè té més gol, però que havia quedat descontents perquè li havia concedit a l'Albacete moltes ocasions per haver marcat. Simplement va ser l'efectivitat el que va fer que el Girona guanyés. En canvi, ahir, per exemple, el Mallorca no va tenir cap oportunitat per marcar gol. I això és molt interessant davant d'un equip que té jugadors de moltíssim nivell. Segurament, juntament amb el Girona, és una de les millors plantilles de segona divisió. Per tant, el Girona va aconseguir que el Mallorca no generés perill, i el Girona sí que en va generar. Jo crec que la majoria de la gent ahir que va anar a l'estadi va sortir pensant que l'empat només havia estat ben bé una qüestió de mala sort, perquè el porter rival va estar realment molt encertat. És un grandíssim porter, tot s'ha de tenir en compte, però va fer parades de molt de mèrit, no tant d'errada del davanter com de molt d'encert per part del porter. Per tant, jo crec que hem de ser optimistes.
0: Raül, aquesta ja és l'última setmana de les competicions internacionals, i a partir de la setmana que ve torna la normalitat quan anem a Tenerife, o no encara?
1: Sí, en teoria, entre avui i demà s'han d'acabar de completar els compromisos internacionals de tots els jugadors del Girona que queden fora, que ara mateix són Junior Holmes, Benat, el davanter centro, i Asprilla. Aquesta gent s'han d'anar reincorporant durant la setmana, i a més, el Girona tindrà temps de recuperar-los perquè el pròxim partit serà l'en dilluns.
0: Dilluns?
1: El 12 d'octubre, que és dilluns.
0: El dia de la Tenerife, per tant. El dia de la Pilarica.
1: Exacte, doncs el dia de la Pilarica cap a Canàries. Llavors, per tant, tindrà un dia més el Girona de coll, sí. Que això és interessant en aquest escenari.
0: Està bé. Escolta, saps què farem avui amb el nostre turista accidental, l'Adrià Bas? Aprofitant que el dia... doncs mira, farem un viatge a Tenerife, com que dilluns, dia 12, és festa... per la Pilarica, sí. Per la Hispanitat, per la, doncs estic segur que si ara vas a buscar alguna oferta, la pots trobar d'aquesta última hora, i aprofitar per anar a veure el partit a... Com es diu el camp del Tenerife? El tinc a la punta de la llengua.
1: Heliodoro Rodríguez López.
0: Exacte. Sí.
1: Per cert, jo pensava que et diries que se n'aniria a Cuarte de Huelva.
0: Per què?
1: Que és un poble aragonès que acull el rival del Girona, el primer rival del Girona a la Copa del Rei, avui a la una s'ha sortejat el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que és aquella que enfronta equips de primera i de segona amb equips de segona federació o tercera federació, com és el cas del rival que li ha tocat al Girona. Li ha tocat un tercera federació, quarta de Huelva. És a dir, pel mig hi ha tercera, segona federació, primera federació i després haver la segona divisió. Per tant, quatre categories de distància. És una eliminatòria que jugarà al camp d'aquest equip entre el 27 i el 29 d'octubre, l'horari encara no està fixat, i vaja, és aquells partits que permet veure l'Espanya profunda, no? En aquestes primeres eliminatòries, perquè toca anar a escenaris... Jo, per exemple, no sabia que hi havia un equip que es deia Quarte de Huelva. L'entrena, per cert, un ex-Girona, un jugador del Girona que es diu Chus Herrero, entrena aquest equip i juguen en un estadi que tardarà molt el nom, Estadi Juan Guerrero el Lobo. No sé si pel turró o perquè en aquest jugador li deien el Lobo, no
0: el Lobo,
1: que... Ho haurem d'anar investigant. A mesura que se vagi costant el partit, haurem d'anar sabent coses d'aquest rival de Copa.
0: Te recordes allò? El Lobo, que buen turrón. Apa, sí. A Raül, adéu, que vagi bé.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu.

0: Adams. I després de la publi... Aquest èxit de... Bé, no és de Bananarama, era del Shocking Blues, el que passa que els 90 van fer aquesta versió del Venus. El recuperarem d'aquí a 3 minuts després de la publi.
1: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
5: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
4: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
5: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
4: Escola de Fotografia ERAM.
6: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
7: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Avui anem cap a
1: Girona, però concretament anem a la façana de la Casa Pastors, just davant de la Catedral de Girona. Per què? Doncs perquè l'Ajuntament de Girona convida els visitants de la ciutat que descobreixin i aprenguin la llengua catalana a partir de banderoles que hi ha en edificis de titularitat municipal i díptics que es reparteixen en zones turístiques. Ens acompanyarà en directe a Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona Adam Bertran, que és el regidor de llengua catalana de l'Ajuntament de Girona. Adam, bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda, molt bé. I vosaltres?
1: No sé si ara no et vull posar un compromís. Heu fet mai un estudi, una enquesta als turistes que venen a Girona? Quin tant percent coneix que aquí es parla català i l'ambulància aquesta que tens per aquí darrere? Suposo que no és...
2: Sí, ara passa de seguida.
1: Sí.
2: No venen a buscar a mi.
1: Suposo que no és pel tema pluges, no, Adam?
2: No, entenc que no. Fa una estona han passat els bombers, ara l'ambulància deu ser alguna cosa més greu.
1: Molt bé, has sentit la pregunta?
2: He sentit la pregunta. Sí, sí. Estem fent enquestes d'usos a la ciutat de Girona, concretament en l'àmbit turístic. Però més que saber els usos, etcètera, el que ens interessava molt era donar a conèixer, aprofitar el turisme que tenim a Girona, que som una ciutat de referència en molts àmbits, no?, a nivell turístic, que ve molta gent pel tema cinematogràfic, ve molta gent pel tema esportiu, ve molta gent pel tema cultural, etcètera, i el que volíem era donar a conèixer que Girona és una ciutat dels Països Catalans, que el patrimoni cultural i lingüístic és el català, i que com a mínim se'n vagin amb aquesta informació, que això existeix. Llavors els hi donàvem una mica també d'informació a través d'un tríptic amb algunes paraules per poder-los convidar a utilitzar aquesta llengua d'una manera amable, no? Des d'un bon dia, des d'avui un cafè, coses molt senzilles, concretes, que puguin atrevir-se.
1: Escolta, i us consta que s'han atrevit a utilitzar-les? És a dir, algun bar, no sé, de la zona de la Catedral o de la Rambla, del casc antic, sap si ha fet efecte o encara és molt d'hora per tenir conclusions, Adam?
2: Les conclusions seran molt difícils, perquè no és un... A mi sí que hi ha hagut gent que m'ho ha dit, que treballa a la restauració, que algú els hi ha dit, que els hi ha donat el tríptic, etc. Però no sé si tindrem una xifra concreta en quant a dades d'utilització d'aquesta campanya. I crec que ja està bé, diguéssim, perquè els turistes és molt difícil de poder-los remarcar si els hi ha servit o no, si han servit, podem tenir

0: alguns usos que ens poden reportar alguns dels restauradors, però també ho hem portat als hotels, per exemple, també ho hem portat als museus, també ho estem utilitzant en els diferents espectacles, així que pugui haver-hi al carrer, que tothom ho pugui utilitzar. Ho vam penjar a Casa Pastors, així com a punt inicial, ara ho hem penjat a l'entrada de la plaça del Vi, és a dir, baixes pel pont de pedra i també te trobes les diferents pancartes, i anirà com una successió d'usos, perquè el que ens interessa és que la gent ho vegi, que la gent ho conegui, més enllà de saber quants ho han vist, perquè tampoc tenim en nombres absoluts quants turistes passen, per tant no sabrem un percentatge concret d'aprofitament, etc.
1: Sense desmereixer el turisme de sol i platja que deixa molts calés, no sé, tinc la sensació que el tipus de turista que ve a Girona, el seu nivell cultural, pel que deies, perquè ha vist Girona en una sèrie o perquè li interessa part de la història i cultura de Girona, és molt més fàcil vendre i que entengui que aquí es parla una altra llengua, bé, però no, que es parla una llengua que és el català.
0: T'anava a dir, jo no sé els altres tipus de turisme, però sí, perquè vaig créixer a Lloret de Mar, diguéssim, i llavors, vulguis o no, conec altres realitats.
1: Sí.
0: Aquí també tenim un turisme divers, tenim un turisme que li interessen moltíssimes coses, i entre les quals sí que és veritat que hi ha un turisme concret, que és un turisme més aficionat, per exemple, al món ciclista, o més aficionat al món cinematogràfic, o més vinculat a museus, etc. D'acord? Aprofitem-ho d'alguna manera, per poder, no?, aspirar i fer aquest efecte capitalitat, també. Aquí la llengua pròpia és el català, no hi ha més. Llavors, bueno, que com a mínim no visquin enganyats pensant que aquí és un altre idioma. No, aquí és el català. Hi ha altres coses, però aquí tenim el català.
1: També em sembla que hi poseu referents cinematogràfics a l'hora d'explicar-los que aquí es parla català, com per exemple Pa Negre o Alcarràs, o música en català d'Oques Grasses, que no sé, saps si el concert d'avui es fa? Que tens alguna entrada per anar a veure Oques Grasses a Barcelona, Adam?
0: No, jo no en tinc, em sembla que el d'avui s'ha suspès.
1: S'ha suspès.
0: S'ha posat a dijous que ve pel tema de la
1: pluja.
0: Però, en tot cas, si volen, que tinguin una referència de dir que el català no és un idioma de parlar, no sé, tres persones, sinó que som milions de persones que parlem el català, que hi ha una cultura vinculada al darrere en temes cinematogràfics, temes culturals, temes musicals, etc, i que animem a tothom a participar-hi.
1: Per exemple, en aquesta participació que demanes tu, per exemple, si podrien afegir altres ajuntaments de les comarques de Girona, que hi ha turisme.
0: Benvinguts estarien tots plegats. Ha de ser una campanya en positiu i a favor de tot i tothom. Per tant, tots els municipis que estiguin disposats, els hi passem la imatge i els tríptics i que modulin a la seva manera.
1: De moment ningú s'ha interessat de la manera que ho heu fet a Girona per intentar aprofitar sinergies, ningú s'ha interessat.
0: Ara de moment a mi no me consta, però ho preguntaré.
1: Molt bé, molt bé. Adam, doncs moltes gràcies, espero que vagi molt bé la campanya i seguirem en contacte.
0: Quan vulgueu, a disposar, i aquesta campanya anirà funcionant i anirà entrant en temes més sectorials, etc, per intentar que tothom pugui conèixer i que tothom pugui utilitzar-la. Moltes gràcies.
1: Una abraçada, Adam.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat pals durant els últims 25 anys a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
3: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
4: En 25 anys han canviat moltes coses.
5: Han canviat pobles.
4: Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
5: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi.
4: I ara
5: volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: L'Empordà es mereix una ràdio com aquesta.

0: és el so de Ràdio Capital.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
2: Cinc de la tarda i quatre minuts. Som a Taronja Ràdio Girona, 94.4, i Ràdio Capital, 95.6. Sempre us dic que tingueu en la ràdio del cotxe ben memoritzades i sincronitzades aquestes dues freqüències, perquè quan perdeu un senyal, aneu a l'altre. Així us tinc lligats de peus i mans. Escolteu, que d'aquí uns moments, aprofitant que el dilluns que ve és la Pilarica, és festa, eh? Festa de tot Espanya. I aquí també. Doncs això, que el dia de la Pilarica el Girona juga a Tenerife. I si busqueu ara algun viatge, alguna oferta de 3 dies a Tenerife, podríeu, ho dic en condicional perquè no sé si ho trobareu, podríeu anar a veure Tenerife, que és molt maco, i el partit del Girona. Per aquest motiu, el nostre turista accidental, Adrià Bas, ens portarà per pels llocs més macos. Jo crec que pujarem al Teide, eh? Pujarem al Teide, que farem el funicular aquell, i ens hi fotrà cap allà dalt, mentre no foti vent. Bueno, apa...

0: El turista accidental, amb Adrià Bas.
1: Ja ho dèiem avui. Aprofitant que dilluns és la Pilarica i que el Girona juga a Tenerife, anem a...

0: Ara, en aquests moments, la situació meteorològica a Tenerife, 28 graus a l'aeroport Reina Sofia, que no sé, li haurien de posar...
1: També, sí, és que clar...
0: Té un aeroport allà, per ella, allà.
1: Suposo perquè viu una hora menys, no sé. Bueno, perquè li queda una hora menys, digo jo, no ho sé.
0: Bueno, no ho sé, no sigui així. Bé, aprofitant que... Bona tarda, Adriabas, com estàs?
1: Bona tarda, és que tu també te n'has anat una època. Això que són, de los 40 principales d'ahir, no?
0: Sí, són los mismos de siempre. I aquesta, l'Estrabet és divertit. Diu a micròfon tancat: escolta, busca'm la previsió del temps de Tenerife. I se m'ha encès la llumeta i dic: home, aquesta cançó parla del temps. Doncs mira,
1: claro.
0: Seguro de sol, que és mentida, que jo vaig
1: dir,
0: és mentida, perquè si fa sol al sud, al nord plou, o al revés.
1: Ah, mira, sí, sí. I en aquests moments estan ennuvolats igual, perquè molta d'aquesta tempesta convectiva que estem patint aquí ara està arribant des d'aquella banda. Vull dir que jo ho estic veient ara, sí. I us vull portar un lloc de Tenerife.
0: A quin?
1: Que realment val molt la pena. És a dir, començarem de la cosa menys tòpica a la potser més evident i a la més, doncs això, convencional. Però comencem a Tenerife. A Tenerife, que és terra de volcans, evidentment. Tots sabeu que hi ha el Teide, que és el cim més alt de l'estat espanyol, amb més de 3.700 metres. Si una cosa tenen a les Canàries és volcans, de fet són illes volcàniques, i a partir d'aquí hi ha una cosa que realment els ha sortit molt bé, que són els vins volcànics, és a dir, els ceps plantats en terra volcànica.
0: I
1: d'això hi ha una gran cultura, hi ha 6 DOs, 6 denominacions d'origen, i un dels llocs més importants en aquest cas és Icod de los Vinos. Que és molt bonic.
0: Molt maco. Tenen un arbre que es diu el Drago Milenario.
1: Efectivament, que de moment diuen que serà molt drago, però de milenario no en té res. És a dir, els botànics diuen que no està certificat, ni es pugui garantir que tingui els 1.000 anys.
0: Ahir tinc una foto.
1: Això sí.
0: Ahir tinc una foto jo, que quedo tan bé allà aguantant l'arbre.
1: Home,
0: sí.
1: I encara com se't veu, perquè allò és molt gros, fot 16 metres d'altura, 20 d'ample, si la circunferència són 20 metres... El que sí que és veritat és que és un arbre centenari,
0: maco,
1: és una espècie molt bonica, perquè fa unes formes doncs molt... Et pots imaginar qualsevol figura allà, no? És un animal molt gros, un monstre, un dinosaure, el que sigui. Però Icod de los Vinos té un lloc que és la Cueva del Viento. La coneixes?
0: No hi he anat. No.
1: No és tan mai. Doncs això sí que ho explico als oients, si mai hi volen anar. La Cueva del Viento és com anar a les canonades del volcà. De fet, hi va haver una erupció volcànica fa segles, i allò va generar un passadís, quan baixava la lava, a mesura que la lava del damunt es va anar solidificant, però la de dins encara era calenta i circulava, allò va anar obrint com una tuneladora, i tenen un tub de vent, que diuen, que és una cova de més de 17 quilòmetres de llargada, que es considera la cova volcànica més gran, o més llarga en aquest cas, d'Europa. I es pot visitar, per tant podem dir que allà podem veure volcans des de dalt, però també baixar-hi a sota i veure, doncs això, les canonades del volcà.
0: Si vas a dalt, és a dir, el Teide, i puges al telefèric, has d'anar al tanto, perquè de vegades si fot un cop de vent aquell telefèric es mou una mica.
1: Mare de Déu, un gronxador. Vull dir, pot ser més llarg que el gronxador de la Heidi. Pots anar a parar? Bueno. Escolta'm, què més anava a dir?
0: Llavors,
1: amb tot això dels volcans, sí que llavors... i ara no vull fer broma ni que soni frívol, recordeu quan hi va haver el volcà de l'illa de Palma, ara fa 5 o 6 anys. Com s'ha parlat de que al cap d'aquí uns segles o d'aquí molts anys, tota aquella modificació del terreny que va provocar la lava, més enllà, a banda de les destrosses, no? Les llengües de lava que van anar per al mar, poden acabar doncs engrandint la illa, formant illots nous, etc, etc. Doncs això va passar a Garachico. Garachico és el principal port, va ser el principal port comercial de Santa Cruz de Tenerife. I allà a l'any 1700 i escaig, el Trevejo, el volcà de la zona, va entrar en erupció i les colades de lava que van anar baixant, les llengües de lava, van destruir el port comercial. Per tant, es van haver de reinventar perquè se'ls en va anar una part de l'economia a prendre pel sac degut a aquesta erupció. Però, passats els anys, 300 anys després, Garachico s'ha convertit en unes piscines naturals molt
0: genial,
1: divertides.
0: Genial, genial. M'hi he banyat.
1: Són fantàstiques.
0: Ara, l'aigua de l'Atlàntic...
1: Jo també, fa molts anys, però sí.
0: És freda.
1: És molt freda.
0: Però molt...
1: Molt freda.
0: Molt.
1: Però va bé allò per una impressió, allò de, per fer-te baixar els fogots, molt bé.
0: Sí.
1: Però no, aquestes piscines naturals tenen un avantatge, que l'Atlàntic, com tu dius, és molt fred i a més a més és molt desagradable perquè les onades solen ser molt altes o molt grosses i molt violentes. Fins i tot el dia més tonto, les onades són molestes, a no ser que t'agradi fer surf, evidentment. Però si vas a les piscines naturals de Garachico, que precisament estan provocades per aquella explosió, per aquella erupció volcànica de fa 300 anys, allò que per una època va ser una desgràcia, 300 anys després s'ha convertit en un atractiu turístic tremendo per la zona. I ens hi podem banyar si fa bo o si tenim un cop de calor.
0: Molt bé, perfecte.
1: I per últim, només us voldria també recomanar les piràmides de Güímar, que són unes piràmides fetes amb pedra volcànica, n'hi ha 6 d'alineades. Durant molt de temps es va pensar que podien ser una connexió precolombina entre pobles de les dues ribes de l'Atlàntic, és a dir, que qui les devia construir potser ja havia creuat d'una banda a l'altra de l'Atlàntic abans que Cristòfol Colom, es va pensar això, però finalment es va descobrir que no, que té a veure amb les construccions dels pobles guanxes, de la pagesia i dels poblats del segle XIX, és a dir, a finals del XVIII, primers del XIX aproximadament. Però són boniques de veure.
0: Molt bé. Escolta, doncs ja saps, Tenerife tiene seguro de sol, 28 graus en aquests moments. Escolta, per cert, com que dilluns és que és festa...
1: És 12 d'octubre, sí.
0: Sí, tu i jo no ens veurem, o sigui, et dono festa.
1: Ah, mira, doncs faràs molt bé, perquè jo també seré fora.
0: Doncs
1: així que quan torni, ja miraré de poder-vos explicar alguna cosa d'allà on vaig.
0: Adeu!

0: Private Dancer, l'èxit de Tina Turner. 6:02. Deixa'm sense respiració. Give me breathless. The Course arribaran d'aquí 3 minuts després de la publi.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com. Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
1: I amb la ràdio, també.
6: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
1: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
6: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també. The best.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Avui la pregunta: què heu fotut aquest cap de setmana a casa? Perquè teòricament no, teòricament i obligat, bé, ens han avisat que estiguéssim a casa perquè era perillós, i de debò era perillós sortir amb aquest temporal a fora. Aleshores, us demanem senzillament com heu omplert el vostre temps aquest dia i mig, perquè la tarda ja començava a fer una mica de solets, es deixava entreveure algunes zones. De vegades hi ha gent que quan els dius, escolta, t'has de quedar a casa, els hi cau la casa, literalment, eh? O sigui, que no hi saben estar i necessiten moure's, bellugar-se. En canvi, altres hi estan molt bé, escarxofats al sofà, com a cal sogre. A veure què és el que diu l'Anna de Girona. Nosaltres pràcticament no vam sortir de casa. Al matí vam aprofitar per fer una mica de neteja i ordenar armaris, i a la tarda manta, sofà, manta, ja, sí, ja comença a fer fresqueta. La veritat és que no se'ns va fer gens llarg. De tant en tant, un diumenge així també s'agraeix i ens agrada molt. En Jordi és de Palafrugell, a casa tot el dia, i sincerament ja em va estar bé. Vaig començar un llibre que tenia pendent, vam fer un dinar una mica especial i després peli. Quan a fora fa mal temps, sóc molt dels que pensa que com a casa en lloc, ostres, sí. I quan plou i estàs al llit dormint i veus que fora fot un d'allò, a dintre si està de conya. Va, última, de moment, abans de passar una trucada, Marta de Figueres. Se'm va fer una mica llarg, sobretot perquè amb dos nens petits arriba

0: Moment que ja no saps què inventar. Van fer manualitats, una mica de cuina, dibuixos animats i fins i tot una cabana al menjador. Al final vam sobreviure dignament. I en Joan de Girona què va fer ahir? Com estàs?
1: Bona tarda, com estem?
0: Doncs molt bé, recuperats.
1: Recuperat, eh? Digues, sí. Molt bé. Què vaig fer ahir? Ahir era diumenge, sí. Vaig fer bastant el gos a casa, més que res, perquè la nit anterior vaig sortir una mica de festa.
0: Però si no...
1: i m'havia de recuperar. I aquest dia que feia grisós, així amb una mica de pluja, em va ajudar, no?, a saber estar a casa.
0: O sigui, vas trobar l'excusa perfecta per recuperar-te, no perquè fora fotés mal temps i no poguessis sortir. Dius, escolta, mira, matarem dos ocells d'un tret.
1: Exacte. Sí, va ser així, van així. És perquè el dissabte aquí a Girona va haver-hi bastanta normalitat. Sí. Al matí vaig anar a fer la compra amb la meva mare al Mercat del Lleó. I vaig dinar i després a la tarda tenia partit de futbol contra el Torroella, que també es va a Empordà. I després al vespre vam fer un sopar amb els de l'equip i vam anar a sortir a treure el cap.
0: Amb quin equip jugues?
1: El quart.
0: El quart? Ostres, tu! Me n'han parlat molt bé del quart, eh?
1: Sí?
0: Sí.
1: Veus? Molt bé, doncs.
0: Aneu... A quina categoria esteu?
1: A primera catalana.
0: Carai. Però vaja, que diguem-ne que d'equips de pobles petits de les comarques de Girona, el quart és un equip dels potents, eh?
1: Sí, la veritat que ara està molt bé. Sí. Tant futbol base com primer equip estan bé.
0: Està bé. Tu, de totes maneres, estar-te un diumenge a la tarda o un cap de setmana a casa teva fent el gos al sofà i estàs bé, o al final acabes tenint remordiments de consciència i ja no saps com posar-te?
1: No, em costa molt i molt, eh? De veritat, jo necessito sortir i penso que és sa. Jo tot un dia a casa no sabria pas què fer. Allò que passes del sofà al llit, del llit al sofà, ara em vaig a menjar una mica, ara em dutxo... Bueno... No és el meu plan preferit, sempre m'agrada sortir una estoneta i després arribar a casa al vespre havent fet alguna cosa durant el dia, perquè si no em sento bastant malament.
0: I tema pel·lis, sèries, no mires absolutament res?
1: Res. No m'interessa el món aquest de les pel·lícules i el cinema, la veritat.
0: Què t'interessa? Doncs el futbol i prou.
1: Ja et dic, no sóc d'estar-me a casa mirant sèries.
0: Bueno, però...
1: No, en el meu dia a dia no és una cosa que necessiti i que tingui temps per mirar-ho, m'explico?
0: Sí, està bé.
1: Vull dir, prefereixo d'anar a fer un cafè amb els meus amics a les tardes de 2 o 3 hores, prefereixo anar a entreno, prefereixo anar a mirar algun partit de futbol, però estar-me a casa al sofà 2 o 3 hores mirant una pel·lícula, i, bueno, fa que no ho faig, 10 anys, poder.
0: Què has dit, que prefereixes anar a entren?
1: Entreno, prefereixo.
0: Evident, és entreno.
1: Prefereixo fer coses, sí, activitat, sí, esport. Sí. Ja vaig fer la pandèmia, que vaig fer un esforç per mirar Prison Break, l'única sèrie que m'he vist.
0: Molt bona, però no
1: he aconseguit trobar la motivació ni el temps per mirar una altra sèrie. Això que hi ha gent que se'n mira 3 en un mes, doncs jo no puc pas.
0: Tu, i per curiositat, anar al cinema, no a casa, sinó al cinema, Girona, els Ocine... No, tampoc?
1: Mira, fa que no vaig al cinema, que va ser amb el meu pare, deu fer 12 anys, o 10, que vam anar a veure Queen. I se'm va fer llarguíssima, la pel·lícula. Aquella de Bohemian Rhapsody.
0: Sí, molt bona.
1: Està bé. Des d'aquell dia que no hi vaig, imagina't.
0: Joan, una abraçada, que vagi bé per Girona.
1: Molt bé, una abraçada.
0: Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. Protecció Civil ha enviat un S-alert als municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castellero, Platja d'Aro i S'Agaró per alertar del risc de creixement del riu Ridaura i barrancs propers. El missatge demana a la població que es protegeixi a l'interior dels edificis i eviti desplaçaments soterranis i zones baixes. A més, l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat enderrocar els dos ponts per sobre del Ridaura i construir-los sense pilars damunt la llera per evitar que el riu es desbordi i puguin reviure situacions com la d'aquest diumenge. Jiménez explica que, de fet, aquesta obra està pendent des del 2009 i, tot i que li consta que ara la Generalitat ja n'està redactant el projecte, demana accelerar-lo. I Blanes, a la seva, planteja canalitzar bé la riera que travessa l'hospital després que l'aigua de diumenge inundés urgències i obligués a evacuar una vintena de pacients. L'alcalde Jordi Hernández sosté que la infraestructura està dimensionada per un caudal de fa 20 o 30 anys i que caldrà estudiar com adaptar-la a episodis extrems que amb el canvi climàtic poden ser més habituals. Avui dilluns, urgències funcionen amb normalitat. A Lloret de Mar, a més, l'alcalde Adrià Lamelas assegura que les afectacions han estat majoritàriament lleus. I la mare de la noia morta a mans de la seva exparella a Girona el juliol del 2023 ha explicat que l'acusat estava obsessionat amb ella des de feia anys. Aquest dilluns al matí, la dona ha relatat la relació que tenien víctima i acusat en la vista oral que va arrencar divendres 2 d'octubre a l'Audiència de Girona. En paraules de la mare, la víctima va conèixer l'acusat a l'institut, on van començar una relació d'amistat que posteriorment es va convertir en sentimental. Al cap de mig any va deixar-ho, però continuaven sent amics fins que després de compartir pis uns mesos, la noia hauria decidit trencar la relació amb l'acusat per l'actitud agressiva i controladora que ha assegurat que tenia cap a la seva filla. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dilluns a les comarques gironines.
3: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Bang. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
4: Ei, tu! Sí, tu! El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música. Boi. Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 249-8312. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Sis de la tarda i 4 minuts, què tal? Última hora de cap a cap a Taronja, Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. Tindrem molta música, recordeu quina és la pregunta del dia?
8: 972 313 702.
7: Degut a l'episodi de pluges que ens van obligar a quedar-nos a casa, volem saber senzillament què vau fer ahir... I el dissabte a la tarda, aquests dos dies. Si us sentiu còmodes a casa, aprofiteu per mirar sèries i fer una marató. Vaja, que ens truqueu i ens ho expliqueu. I d'aquí uns moments anirem a la Bisbal, precisament, una de les poblacions més afectades per les pluges, per la crescuda del Daró. Anirem a la Bisbal perquè, com cada dilluns, en Miquel Abres ens deixa entrar a la seva discoteca particular.

0: Les cançons de Miquel Abres.
1: Hola, Miquel, com estàs?
2: Hola, Joan, molt bé, i tu?
1: Com va la vida per la Bisbal? Mullats, no?, i remullats.
2: Sí, ara ha parat, avui ha parat aquesta tarda, però sí, com tothom aquí a l'Empordà, ben remullats.
1: Vaig veure les imatges per la tele de com baixava el Daró i la negror del Daró arran dels incendis de les Gavarres. Suposo que vas veure els vídeos i les imatges, tu també, no?
2: Sí, ja fa una setmaneta que ja va haver unes pluges i aquí a la Bisbal van quedar com més els carrers més inundats. I ja va començar a baixar el Daró i era un negre molt fosc i es veia venir, clar, de tots els incendis d'aquest estiu de les Gavarres. I ara abans d'ahir, va tornar a baixar tot ben negre, també.
1: Escolta, m'agradarà saber l'opinió d'un músic sobre la pregunta que trasllado avui. Després d'aquest capítol de pluges i inundacions a les comarques de Girona, que aquí ha afectat, però sobretot més al Vallès Oriental, a Granollers i altres indrets, el que sí que és cert és que hem rebut moltes alertes, és alerts, que ens quedéssim a casa, que no sortíssim i tot això. I demano als oients a veure què és el que han fet a casa seva. Tu t'agrada estar tancat uns quants dies, un cap de setmana a casa teva, sense fotre res, escarxofat, escoltant música, mirant sèries, o és impossible? Ets un cul inquiet?
2: No, m'encanta a mi. m'encanta, perquè els caps de setmana és quan sempre estem treballant, i poder tenir un cap de setmana on te puguis estar mirant sèries o jugar a jocs de taula,
1: sí?
2: O cuinar o inflar-me a menjar i desconnectar, això és fantàstic.
1: Dins a casa, quins són els teus hobbies? Posa'm prioritat, cuinar, mirar sèries, fer la migdiada, digue'm.
2: Sí, no, sobretot mirar pel·lícules, sèries, després m'agrada molt també agafar la guitarra i poder treure'm cançons de riff de guitarra o cançons que fa anys que no m'he tret i vaig a YouTube i me'ls trec, per exemple, no?
1: Hi ha
2: com una part més de lo que feia quan era jove, no? Que quan era jove no parava de treure'm cançons i tal, i ara. El dia a dia doncs mai tenim temps de fer noves cançons o noves versions i m'agrada molt estar al sofà amb la guitarra al costat i anar-me traient algunes cançons noves d'internet o així.
1: Bé,
2: és el meu passatemps, no? Treure'm cançons noves.
1: I parlant de sèries, n'hi ha alguna que estiguis mirant ara o que ens puguis recomanar o digue, mira, aquesta em va agradar moltíssim?
2: Sí, bueno, hi ha una sèrie que es diu This Is Us, que em va marcar molt.
1: No l'he vist.
2: Que em va marcar moltíssim. Són 5 temporades i és una sèrie d'emocions, no? D'una família, de tota la vida d'aquesta família, que són 3 nens que són germans, i la sèrie és brutal per als valors i tot això. Després hi ha altres sèries que també m'han agradat moltíssim, com Brokeback Mountain, o altres sèries d'aquest estil també.
1: Està bé. I una pregunta...
2: Ai, perdona, Brokeback Mountain, Breaking Bad.
1: Sí, Breaking Bad. Brokeback Mountain és una pel·lícula, d'una història de
2: dos... És una pel·lícula molt bona, sí.
1: Molt bona, de dos cowboys homosexuals molt bona. Parlant de pel·lícules, al cinema hi vas de tant en tant? Has vist La Bola Negra?
2: No, però hi volia anar i la setmana passada vaig fer una cosa mal feta que va ser no agafar entrades anticipades. Era un dimarts que va ploure tant també,
1: sí, sí.
2: I em vaig trobar que tota la sala ja estava plena de La Bola Negra.
1: Mare meva, en fi.
2: I vaig tenir d'anar a veure la d'en Brad Pitt.
1: Sí, i què?
2: Què
1: fa el gos?
2: Sí, no, molt bé, actua molt bé, però la història de per si és molt americana i molt de más de lo mismo. No el recomano.
1: Molt bé.
2: I La Bola Negra sí que m'han parlat coses molt bones.
1: Molt bé. Per tant, avui ens recomanes que escoltem una mica de música dels U2. Que bona que és aquesta cançó que posarem avui. Va, explica'm per què la tries.
2: Sí. Jo crec que és de les cançons que més m'agraden de tota la història de la música. M'he arribat a escoltar cançons, però quan vaig escoltar aquest disc, La Chon Baby, tenia uns 19 anys, i em va canviar la manera de fer música i de veure la música. La cançó es diu One, que l'ha versionat des de Johnny Cash, en Joey Cocker, bueno, la Mary J. Blige, bueno, molts i molts artistes l'han versionat, però em quedo amb l'original, que és la que escoltarem avui, que és una cançó d'amor brutalíssima, d'aquelles lletres que sap fer en Bono, i la música de YouTube és brutal.
1: Aquí la tenim. Miquel, fins la setmana que ve, una abraçada.
2: Una abraçada, fins la setmana que ve.
1: Adeu.

Dos minuts i arribem a 6:45 de la tarda. Només recordar-vos que el dia de la castanyada, que és el dissabte 31 d'octubre, Ràdio Capital no fa 25 anys, els fa durant tot aquest any, fent molts actes de celebració dels 25 anys, però al castell de Pere Tallada, a partir de les 7 de la tarda, fem un tardeo que pot ser increïble. Imagineu-vos, dia 31, la castanyada a la plaça de Castell de Peralada, que és... Ai, de Peralada. De Pere Tallada, acollirà un gran concert amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Cobla Bisbal Jove, Chloé Riembau i Joan Robau. Què és el que heu de fer per venir? Doncs entrar a la pàgina web de radiocapital.cap, hi ha un banner, i allà cliqueu quantes persones voleu venir. Ja està. Dia 31, dissabte, a les 7 de la tarda, plaça del Castell de Pere Tallada, 25 anys de música de l'Empordà, amb Ràdio Capital.

0: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
6: Del nostre web.
5: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
7: Cançons, cançons que quan les sents et porten molts records.
8: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 972 313 702.
1: Aquest cap de setmana hem estat ben acompanyats de la pluja, hem hagut d'estar a casa. Què heu fet exactament? Volem saber-ho absolutament tot. Per exemple, en Pere de Banyoles diu, jo vaig aprofitar per fer petites feines que sempre vas deixant, penjar una prestatgeria, arreglar una persiana i endreçar el traster. A la tarda vaig plegar veles i em vaig posar a mirar la televisió. Un diumenge ben aprofitat. La Laia és de Platja d'Aro. Ostres, Platja d'Aro, déu-n'hi-do, amb el Ridaura. Desbordat. Dia absolutament improductiu i sense cap remordiment. Pijama fins tard, una sèrie darrere l'altra, menjar alguna cosa bona i poca cosa més. Al principi pensava que m'avorriria, però em va anar perfecte per desconnectar de tota la setmana. I acabo amb en Carles de Sant Feliu. Déu-n'hi-do, també, com baixava l'aigua a la riera de Sant Feliu de Guíxols i abocava el mar. Nosaltres vam fer una mica de tot al matí, neteja general, ja que tocava, després vam cuinar amb calma i a la tarda cadascú va fer

0: fa cap, amb Joan Bosch.
1: Demà tornem a les 4, eh?
2: Is one of my favorites. It's called Somebody to Love.
1: L'acaba de presentar ell mateix, i a més amb sorpresa pel mig d'Elton John. George Michael, Somebody to Love.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que li ve.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Mana, mana.
3: Maxi, l'estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxiloestètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
4: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
2: Mana, mana.
3: Maxiloestètic.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
7: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
8: Rebut. I en Banyeta?
7: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
8: On van?
6: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Els 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
9: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
10: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Tens una casa o te'n vols fer una?
2: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
1: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
2: ho fa possible.
1: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
3: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
4: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
6: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
7: I amb la ràdio, també.
6: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
7: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
6: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant en els últims 25 anys, a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

0: cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar.
1: Quan es mor la rutina, un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
0: A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
2: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Bang. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell, una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
4: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
5: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
6: Rebut. I en Banyeta?
5: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
6: On van?
4: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
7: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
8: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
3: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Cada vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A casa, al cotxe, a la feina. Ràdio Capital.
2: Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital. 25 anys.